diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Centenars de persones s'han afegit a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. Mentrestant, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Mari Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places. I per tant, estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través d'un nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment per 25 milions d'euros per evitar desnonament de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis i la regularització dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins a l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions del 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos a Barcelona. Destaquen 10 quilòmetres de congestió a la Ronda de Dalt i 6 a la Ronda Litoral en sentit Nus de Llobregat. També hi ha 7 quilòmetres de retenció.

0: El Barça recupera internacionals per preparar el partit de dissabte contra el Getafe i l'Espanyol podria recuperar Puado per al partit de demà contra el Màlaga. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: I portem més enllà dels èxits. Antena Caro, benvinguts a la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
2: FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: música.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions el 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'anevés avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a la 2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre

I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a ADIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo Tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo Tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a C Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-51-7644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antera Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
2: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el Sindicat de Llogateres a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74 Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Ho portem més enllà dels èxits.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. També ha traslladat el condol a familiars i amics de la Mari Carmen. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBP al Palau de Pedralbes.
2: Ho diria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada que creix a la Puerta del Sol i arriba també en plena convocatòria de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Una vaga impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i el Sindicat de Llogateres, i a la que avui s'hi ha sumat també Dignitat a les vies. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga també del contracte de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I Protecció Civil manté avui el pla Inuncat en fase d'emergència per les afectacions de les pluges d'aquests darrers dies i per la previsió de nous xàfecs fins la matinada al litoral i prelitoral central i també de Girona. El Meteocat avisa que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb tempestes però sense previsió de pluges torrencials. També hi ha avisos per fort vent a l'Empordà, al Baix Ebre, al Montsià i al Baix Camp amb ratxes de més de 90 km per hora. I l'històric i exdirector portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I un home de 67 anys i veí de Belianes ha mort aquest matí en un accident a la carretera LP 2015 al terme municipal de Belianes, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït en sentit Bellpuig amb una col·lisió frontal entre un camió i un turisme per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i ha estat escarcerat pels bombers, però finalment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 96 les persones que han perdut la vida en les carreteres aquest any.
0: Notícies en xarxa.

0: diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Anna.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-51-7644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro. La fórmula.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno, lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del preu primer habitatge a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament.

0: recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
2: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
3: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
4: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
3: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
2: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
6: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
7: S'atansen el recurs, molt sovint doncs, amb vergonya, i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
5: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
10: Avui el que ens estem en estar alerta encara hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
9: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 900

0: 21 trucades.
1: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Leida Baz.
2: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
3: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
2: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
4: Han temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim, i llavors bueno, hem de tenir que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
5: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt, estem quasi incomunicats perquè estem bastant allunt de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
2: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
1: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
6: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
6: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
1: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
6: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
8: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
6: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
9: Notícies en xarxa.
1: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
11: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
10: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
0: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena, ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
12: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
0: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
1: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
14: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
13: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
6: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
1: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
6: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
1: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
16: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
15: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
17: Els concerts a cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels concerts a cegues.
18: Aquests dies previs als concerts a cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
17: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
6: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
19: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
20: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja estava, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me el filet otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
19: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
21: El que hem de fer és anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
19: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espar Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí la Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Antena Caro.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9%.
4: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el pla inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però, si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada l'alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Música.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. It's been

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro. La, la,

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulació emocional.
2: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
3: Recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa. L'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitós que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen una sala, un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes entre 20 i 50 espectadors.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: My biggest mistake

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música.

0: Valentina Caro. La fórmula.
1: I want to thank me.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Benvinguts un dia més al programa més Happy Flower de Roquetes i de més allà. Benvinguts a fer punyetes! Ei, ei, ei. Calu m'estava mirant de reull a veure si la clavava o no la clavava i l'he clavat, eh? Encara me'n recordo, eh?
1: Hasta el fondo, tites.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Pues amb moltíssimes ganes de tornar a estar aquí, tio, en directe, un dia més, al 96.0. de la freqüència modulada.
2: Antena Caro sempre.
0: O sigui, fas bona cara avui, eh? Se veu que has vingut amb moltes ganes, eh?
1: Dos minuts abans de començar el directe, Tito, estava parlant el jefe de vacances.
0: Hòstia, ah, vale, per això està cara.
1: Me l'has adonat.
0: Sí, sí, ho has aconseguit?
1: No puc estar content, Tito. Queda un meset, però...
0: Ja estem de celebració.
1: Tito...
0: A veure, va, continuem amb les salutamentes allí dins. Veig, a veure, què veig per allí dins? Qui hi ha allí dins? Qui hi ha?
3: Yeah! Yeah! Ah, hombre!
1: Des de la mismíssima cova.
0: Des d'allí dins, tancat, d'allí dins de la peixera aquella. Què passa, eh? Què passa, què passa?
3: No res, moltes ganes de a fer punyetes de dijous la tarda dijous. En directe, en rigoríssim directe, i dono una primícia. Avui anem a ficar a prova els nostres oients.
1: Vamos.
0: Hombre.
1: Exclusiva.
0: Hombre.
1: Ja, però s'ha faltat l'exclusiva este del xiringuito.
4: Ja seria hora que formessin part del programa. Ja seria hora.
3: Aquí sentim.
4: Ai, si esta musiqueta, què? Ho ha mallorat, això, no?
0: Si l'hi han llorat, Nati. Me la tocava imitar i tot. Me la tocava imitar.
4: Ja xerrarem després, que l'últim programa vaig sentir coses.
3: Me la tocava?
0: No, me la tocava. No, me la tocava imitar.
3: Ah, vale, la
0: me
3: frase.
0: La tocava imitar.
4: Realment, li puc tocar quan vol.
3: Iepa!
0: Iepa, exclusiva!
4: L'únic problema serà que la dona, llavors, quan arribarà a casa, anirà una miqueta ruente. Però no passa res.
1: Això és ràdio, no es veu res, Nati.
4: Però això...
0: Nati, què fas? Què fas? Quant tot hi ha por?
4: Què? Tots bé?
0: Te van ficar falta, el primer programa?
4: No em vau ficar falta. Que sé que damunt jo el vaig sentir, el programa. No com vosaltres, que no l'escolteu.
0: Estava en ànima.
4: Jo el vaig sentir.
0: No estava en cas, però estava en ànima.
4: I sí, jo sé que em vau enllorar, que em vau nombrar públicament i tot això.
0: Per això que tu l'has sentit després, què? Dis-mos. Fica'm una nota.
4: El problema és que jo no vaig poder vindre, que és el que parlem. Lo vaig sentir, com sempre el sento, quan puc online.
0: Sí,
4: m'entens? Però, claro, quin problema hi ha, que jo hauria picat en directe. Però és que si no puc vindre, és que no puc picar tampoc.
0: No quedava bé. Bueno, avui lo que hemos fallat és el director.
1: El director
0: exclusiu.
1: Padre de família.
0: Ha tornat a fallar?
1: Sí,
0: a fallar,
1: com era l'àudio, sí, sí.
0: Bé. Ja està bé.
1: Però també l'enyorem, també.
0: Sí.
1: També la trobem a faltar.
0: Va, enviem-li una salutació.
1: També mos escolta,
4: pobre.
1: I vos, ara podem parlar quan no estic pavet, si no mos deixa parlar. L'últim programa tenia ganes de micro, tenia llengua, quan jo.
4: Pobre,
0: lo que vull
3: escoltar... Ha de ficar ordre.
0: Lo que vull escoltar la gent, que parli que el programa.
1: Que parli, ja,
0: avui, i com sempre, ja ho saben, que tenim un número de telèfon que volem que mos truquen. Que mos truquen, que compartisquen coses amb nosaltres, a veure qui mos escolta, si mos escolta algú. No, que mos truquen. Recordem el telèfon o què?
1: No, perdona.
0: A veure què?
1: Pugem aquí l'aposta. Lo primer que truque al 647...
4: No, 674.
1: 674. 674. Que sóc dislèxic.
0: Ah, vale.
1: 674. 897. 127.
0: Sí.
1: S'emportarà...
4: Repetimos para bingo.
0: Que s'emportarà.
3: No ha quedat clar, per favor. No. Serietat.
1: Vale.
4: Vale, va.
0: Anem d'un per un. Un per un.
1: 674. 897. 127.
0: Molt
4: bé, Calu, molt bé.
1: Lo primer que truque s'emporta 3 entrades per al Tardeo Fest d'Antena Caro. Tardeo Antena Caro Fest. No es diu? Sí o així?
0: Sí, més o menys.
1: Però l'any que ve s'ha de dir... Ah, perdona.
3: Ha d'aprendre quan ja has subit de música, vale. No xafar-nos, vale?
1: Vale, sí. Vale. Ho tornem a intentar.
3: Sí, va, tornem a provar.
1: 3 entrades per al Tardeo d'Antena Caro Fest. Ara em sap que venia el subidón.
0: No,
1: però,
0: avui no n'hi ha.
3: El subidón lo dic jo.
0: Avui no n'hi ha, no n'heu llegat. No.
1: 3 entrades. Espectacular. Després seguirem parlant del... tardets d'Antena Cara.
0: Avui hi parlarem i molt hi parlarem, perquè hi ha moltes coses a comentar, home. Ho hem de comentar tot al detall del que passarà el diumenge.
1: Pensa que per a comprar les entrades, el nom de la pàgina és xungo, eh? Com era per a comprar les entrades?
0: Ara
3: ho sabrem. En breu ho sabrem, que tenim aquí els especialistes perquè ens expliquen tot.
0: Deixem-ho estar de moment, eh? Ara centrem-nos en nosaltres, en la nostra intimitat.
1: Què?
0: Nati, què?
1: Què mos portes?
0: Que, a veure, mos vols contar alguna cosa? Mos has de parlar primer, que nosaltres el primer dia vam parlar de què parlaríem aquest any. Què faríem? Tu què? Què tens pensat fer aquesta temporada?
4: Jo, com sempre, deixar caldo els polítics. Deixar caldo. Home, claro, tio, a veure, si és la secció de societat, és la secció de societat.
1: Ets la crítica.
0: Home, ara ho tindràs a tope en les eleccions que han convocat i tot això, ara ho tindràs tot al pèl.
4: A punt de caramel, ho m'ho han deixat. Sí, però, bueno, és que ja no és les eleccions, Si començo a parlar, no pararé,
3: És el follonero de Buenafuente.
1: Notícies.
4: És
1: notícies.
4: Que portem una temporadeta. Que és el que diem, tu fiques a Donald Trump capdavanter, lo puta, perquè, bueno, pues té la butxaca per a fer-ho. Uh-huh. Però és que arrel d'això, que si Ceuta, que si no sé què, que si no sé què. És que no acabaríem mai.
0: No acabaríem, la llista és
4: la gasolina, la crisi de la vivienda. Mira Mari Carmen. Les votacions d'aquí no res.
1: Mari Carmen. Dios la tengo en su gloria.
4: Compte que a partir de la setmana que ve, que jo ara ja començo a tindre el turno de matí, que és d'hivern, que la piscineta ja no mos banyarem més, la tinc límpia. Si algú vol vindre a esmorzar, pot vindre a esmorzar, que la piscina està límpia i fa goig. Però jo ara me dedicaré en dimarts i en dimecres per la tarda a pegar la volteta pel poble.
0: Ara encara que no passa res.
4: La puesteta, i a veure l'opinió. I que, també, l'any passat ja ho demanava. Per favor. Tenim un WhatsApp. A veure, comenceu a espavilar-vos de dir, Nati, este tema l'has de discutir. Jo durant la setmana me documento i el dijous, quan féssim el programa de ràdio, se discutís, però per favor, ajudeu-nos a fer el programa.
0: Que a moment
4: estic farta de reclamar-ho. Societat, que jo estic per algo.
0: Home.
4: Si jo sóc matxacona, vosaltres exponeu temes.
0: Home.
4: Al WhatsApp. 674-89-71-27. Per favor, envieu-mos whatsapps.
3: Torna-la a dir, que ara mateix estan agarrant el mòbil.
4: 674-89-71-27. Recordeu-ho, ex. Vos demanem que mos ajudéssiu a contribuir en el programa. Jo faig la societat, pues tio, envieu whatsapps, que jo llavors ja em documento, pego la volteta per Roquetes, per la Ravaleta, si comem a Llargo dins Tortosa, i a donar pel cul a veure si arreglen alguna
3: cosa. Has dit Tortosa?
4: Per en sigue.
3: Ha dit Tortosa?
4: La societat és la societat de tot arreu. I l'opinió no és la mateixa. A l'altra banda de riu que en esta banda de riu, i a vegades s'han de comparar les opinions.
0: Se menjarà el micro, Cada vegada està més a prop del micro, molt segre.
4: Sí. Que a vosaltres no vos costa la vida a la butxaca,
0: hombre,
4: o què?
0: Si em costa.
4: No hi ha ningú que digues, hòstia, vaya sobrat que vaig.
0: Enllorava. Està...
3: Calu, recorda per què han de trucar a qui en tenen a Caro avui.
1: Per aconseguir 3 entrades per al tardeo de Antena Caro Fest. És que no m'ho heu de ficar en braille si no ho sé. Que és... Se fa la festaca, eh? Espectacular. No, festaca,
0: impressionant, la festaca que hem muntat.
1: A les pistes del volei. Del volei platja de Roquetes. Al polideportiu, com si...
0: A l'antiga piscina. Tothom ho coneix. Antes estava la piscina de Roquetes de tota la vida. Pues,
4: però escolteu-me una cosa. Ara una pregunta. Que jo pensava la setmana passada,
1: Volia dir que és el dia 11 d'octubre.
3: Ai, mare, que
4: és el 11 d'octubre. És
1: el diumenge,
4: no? Però escolteu-me una cosa. Jo hi pensava que això ho fan a la pista de volei, no?
1: Sí.
4: La pista de volei no és de terra? Què farem? Un
1: Monegros.
4: Farem un Monegros. Nati... Que damunt ensenyar bon fin de setmana. Allí una aterrada.
0: Nati no hi ha anat molt, però allà a veure les
4: hores. No vos enganyarem.
1: Hi ha una pista i al costat és tot... És en hormigó i guapo. Com tot
4: és a dir, en teoria entera dins la piscina és en terra, és la pista de vòlei.
3: O sigui, el que és la pista de vòlei platja és una pista de futbol sala, no molt, més menuda que una pista de futbol sala, plena d'arena, però després tens un munt d'espai i un munt d'esgambi i un munt de zona.
1: I césped i està espectacular.
4: Pues sí que ets, ho sento, però no hi ha anat. Pues, bueno, quanta gent de Roquetes no hi haurà anat com jo, suposo.
0: Pues ara teniu l'oportunitat.
4: D'escapar-nos.
0: Perquè és una zona espectacular i quan se pon el sol hi ha unes vistes i l'observatori. Molt bonic.
3: Lloc privilegiat.
0: Molt bonic.
4: Vaya propaganda, hem fet en un moment, eh?
0: Claro.
3: Espera. Calo, per a què han de trucar? Que no veig ja on han de trucar.
1: Tres entrades gratis, no nominals, que podeu vendre o regalar un cumpleanys, al 674-897-127. Lo primer que truques, se les emporta. Still on my love and...
3: Pinaco.
1: Ara avui ho han fet bé, eh, Llepero?
0: Avui serà tot temassos i temassos, eh? Avui serà tot musiqueta, lo Llepero ja m'ha dit que em ficarà tot. Pam, pim, pam, pim. Saps allò els unetres de l'altre? Bueno, què? Voleu comentar alguna cosa més? No, també, sí. O què voleu?
3: No? Saludem a Pau des d'aquí.
0: No, ja l'hem saludat. No cal saludar-lo a les vegades. No
1: saludat. Pau.

0: Exactament, ahir el concert va fer.
1: Una iguana allà que quedi Santa Cruïlla.
0: Molt bons, molt bons. Farem un petit record, és una miqueta lenta, però no passa res. Com se diu? És una de les més bones.
2: Quina és? Com se diu? Porto amb mi les coses que em vas dir. Ui, ja l'estem escoltant.

0: És lenteta, és així lenteta, però molt bona, eh? Molt de sentiment, eh? Oh, que és gràcies, la gent que estimo. Quin tema que l'hemos aportat avui, Nati.
1: Molt bé, Nati, m'ha encantat.
0: Sí, sí, ha entrat per tot lo grande, Nati.
2: Bonica perquè sí, bonica perquè sí, que és el que parlem. Esperem que d'en quan en quan faiguin algun concert, perquè realment los enllorarem.
1: Gràcies.
2: Los enllorarem. Són bons.
0: Bueno, entrem en matèria del que portem avui, dels nostres convidats i tot això, que tenim molt que parlar, hem quedat, eh?
1: Avui és un repte, Tites. Primer directe en convidats, eh?
0: Hòstia, sí, és veritat.
1: I anem a contrarrotge, eh?
0: Bueno, però n'hi veig algun per aquí al costat que m'apareix que ja té el Platinum i tot, ja. No sé perquè si... ha vingut unes quantes vegades, ja.
1: Tants programes com nosaltres,
3: però... Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció. Tenim trucada, atenció, atenció. Tenim trucada. Sí, sí.
0: Ai, mare.
3: Espera un moment, que se m'acumula la faena.
0: Estic emocionat.
1: Para.
3: Vale, bona nit, en què parlo?
1: Bona tarda, bona tarda. Bona tarda, si m'ho sent, si m'ho sent.
0: Aló?
1: Espera, espera, problemes en directe, Tito. Ara hem d'anar a fer veure que estem xerrant.
0: Que no passa res, que tot està dins la normalitat.
1: És que això...
2: Tranquil·la, no patisquis. Tu, si es penja, torna a picar. Però, no tinc problemes tècnics.
0: A l'Hormiguero, Pablo Motos, també li passen. No ens passaran a nosaltres.
2: Estos són coses del director.
1: Això és tipus los d'estos de llamada d'estes que et cobren a 3 minuts el minut.
3: Continueu, cantoneu, en breu los tenim. En breu los tenim, continueu.
0: Vale, doncs ja el rescataré.
2: Aneu la llamada, ei? Jo que estic al dia de les estafes, ho sabeu que a partir del dia 17 d'octubre

0: però bueno, també vos ho diré, eh? El govern va dir que el partit el dia 17... Vosaltres vos recordeu de les trucades, sí, però... que jo vaig dir?
1: Sí, eh?
0: 900 no, i pico, sí, 800 i pico, pues a partir d'ara verem 400.
1: Ara vas uns 400.
0: El govern els ha exigit que unifiquin un prefix per a totes les llamades comercials per a que nosaltres us poguéssim identificar i no mos calgui anar bloquejant números i spam d'aquí i spam d'allà. Ara no podran picar d'una mateixa companyia 40.000 números.
2: Va.
0: Seran 400.
1: Vale, els verem abans, els lladres.
0: Correcte.
1: Bueno, mentrestant recollixen i recuperen la llamada, nosaltres continuem, no?, a la nostra, sí, a presentar els convidats que tenim avui aquí al costat. A veure, va, aquí tenim... Mira, ja el tinc aquí pegant-me copets tot el rato, és que és jaqueta, saps?
2: A veure si
1: hola, Pau Mestres, què tal? Espera. Diem-ho bé. Pau Mestres.
2: Mestres,
1: que ja, després me mal de Cindy Solaes.
2: Jo no ho sabré mai.
3: Molt bona tarda.
2: Bona tarda. I tot, lo bo per al final.
1: Lo bo? Lo bo per al final. I qui més tenim aquí? Lo gran senyor... Jesús Garros.
2: Bona tarda,
1: que senyor Jesús.
2: Has dubtat, eh?
1: No he dubtat. Estava mirant com fer la R.
2: T'ha vingut el trauma de l'última vegada que...
4: Pensa que vinc nerviós, que fa el senyor
2: Caldo. Sí, sí. Que sàpigues que només he vingut perquè m'han dit que no venies. Però bueno, ja que estem aquí, què...
1: A veure, no res, parlarem del festivalet ese que tenim muntat el diumenge, no? Que primer havia de ser... Ja no me'n recordo tampoc quin dia havia de ser.
3: El dia 3.
1: El dia 3 d'octubre havia de ser, molt bé.
3: Però escolta'm, tu qui ets?
1: Hòstia. Bueno, la gent no ho sap, portem un catxon d'això de tu qui ets perquè hem gravat vídeos i bueno, m'ho hem ris molt i ell me pegava copets al pit i sí. Tu qui ets? I com ho hem gravat tantes vegades que som així de bons, doncs mos toca gravar unes quantes vegades i clar, vaig acabar amb el pit tot morat, saps? Dels copets de Pau.
3: Te va tocar a urgències i tot, ja?
1: A urgències quasi vaig dels vegades que em vaig tirar en terra de les teues gravacions també, això també t'ho s'ha de dir, eh?
3: Jo també donaria gràcies a Marci que mos ha...
2: Mos ha gravat, hem dit.
3: Gravat. I també agrair a Tites i a Jesús, que si sí. Sense ells això no podria ser.
1: Ara
3: mos
1: farà caure.
2: Tercera edició. Comença a marcar ja un nom de l'Antena Caro Fest.
1: Este serà el que petarà.
4: Enguany s'ha fet de rogar.
2: Sí.
4: Però serà lo definitiu.
1: Este serà el que petarà. Jo crec que sí, tinc més esperances que estar any braç.
3: Però no vull acabar jo, eh? Jo vull seguir, eh? Home, si tu vols acabar, acaba.
4: Pensa que l'any que ve és l'aniversari.
3: Home, doncs per això ja ho dia.
4: El regidor se rascarà la butxaca.
1: L'any que ve són els 40 anys. Els 40 anys, anava a dir de Paco, no, Paco, entonces coses més. Els 40 anys d'Antena Caro, però si cada relació n'és Antena Caro, Paco. Antena Caro, Paco, però...
3: Així tal qual.
4: És Antena Caro, Paco.
2: I que venen eleccions. L'any que ve és el... Nosaltres a la Rodi Cristo hem ficat un bussó de sucedències ja.
4: I bueno, ja està ple, suposo.
2: Home, està reventant-ho, és que mos tenen abandonats.
1: Què? Tornem a lo que estàvem, anem, que hi ha molta informació d'este festival. Bueno, s'havia de fer el dia 3 d'octubre, la gent suposo que ja està al cas. Espera, que no sé què en diu.
0: Trucada. Va, a veure.
1: A veure, que tinc trucada.
0: Estem en directe.
1: M'has de tirar alguna cosa, que al cap, per que m'entera.
2: Hola,
1: què tal? Qui tenim?
5: Hola, bona tarda.
2: Al loro!
1: Pues si esta veu me sona.
2: Me sona.
1: A mi em sona molt esta veu.
2: Sento esta veu, teca.
5: Calo, a veure, el primer que res en canvi és una camiseta, eh?
2: Uau! Te diu, tens tota raó del món.
3: I a mi també.
2: Escolta'm, Joan.
5: Doña Pere a tots.
2: Escolta'm. Teòricament avui estan els màxims implicats per a que la tingues. Teòricament l'han de portar,
5: vale?
1: Teòricament.
2: Tu truques per Joan, perquè si
5: per les entrades.
2: Per les entrades, sí, senyor. Espectacular. Pues no et preocupes que són teues, Joan.
1: Les camisetes no, no sí. Estan i les entrades no ho sé si tampoc.
2: Bueno, de moment les entrades li portarem segur així. Si si però què mos estàvem escoltant, Joan? Però mos escoltaves.
5: Sí, a veure. Claro, però per la tele, veig.
2: El 96. Pel cotxe, si està en el cotxe a casa, Alexa, fica fer punyetes.
1: Per la FM, la ràdio, per la WWW, pot ser diverses.
6: No, no, i cal recordar que tenim una aplicació que es diu Antena Caro, que si la busques al Apple Store o al, com se diu, l'Android?
2: L'Android és...
6: Google, què?
2: Android és Apple Store i Store, no?
1: Sí, perquè moltes vegades diuen que no tinc ràdio per escoltar-la.
6: No és, a nivell
2: que tanquem a la primera trucada.
6: Sí, perquè hi ha gent en espera ja.
2: Espectacular. Joan, moltes gràcies, te portarem les entrades. I que sàpigues que a partir d'ara tots els que truquen pau, pau, pau, pau. Moltes gràcies, Joan.
1: Gràcies.
5: Vale. Adéu, ànimo tot. Que feu de puta mare, eh? Tot el millor.
2: Modri, jo quedo a Modri. Gràcies, parlé, guapo.
1: Això emociona, eh? Les trucades, felicitantes.
3: Però espereu una cosa.
1: Ai, mare.
3: Que estava parlant en Jesús i em regalem 3 mesos. Ah!
1: Aquí ho tirem tot.
2: Quants temps rebent.
3: Seguiu trucant.
1: La gent que continua trucant. 674-897-127.
2: Marci, fes fotos.
1: No, perquè seu.
3: Una altra trucada?
6: Continua. Escolta. Que ara en breu la fiquem en antena, si és que és una trucada. Va. Igual mos volen vendre una enciclopèdia.
1: Si comença per 4, no la cap.
0: Correcte, si és 400 que no contesta.
2: Jo volia fer una pregunta.
1: A veure.
2: Tercera edició. Música serà...
4: Enguany... em tirar la cara per la finestra.
2: Vamos. 3 entrades més.
6: Jo encara no he sentit la veu de Jesús. Ah,
1: és que Jesús cada vegada s'allunya més el micro, saps?
6: Ah, vale.
1: I jo li aproximo, jo se l'he
4: fet. Respecte. No, no. Enguany hem apostat al 100% pel Remember i, bueno, com no, lo tancament, lo senyor Pau, que farà el que li donarà la gana.
1: Farà el que podrà, com sempre.
3: Jo, en teoria, me poseu Urban, però potser poso un prenguer en màquina, o potser poso un Paso Doble, o un
4: Tecno.
1: Lo que la pista dirà, lo que la pista dirà, ja està.
3: Això mateix.
1: Sunset Remember, que m'ho van recalcar, que enguany és Sunset Remember.
0: I la pregunta és... se pot anar a demanar peticions en un moment al disc jockey? Com els diràs, fuig, pesada!
3: No, no, per mi sí, jo t'ho esposaré.
0: Si o no, poder pujar, bo! Ei, no m'ho digues dues vegades a mi això, eh?
1: Ei, espereu que tenim una trucada. Tornem a tenir una altra trucada. Hola, molt bona tarda, en qui parlem?
7: Hola, bona tarda, me sentiu?
1: I tant, que et sentim, i molt bé, que et sentim?
2: Me sona, eh?
1: Qui ets? A veure, identifica't, a veure.
7: Ai, picada, ai,
1: home,
7: ja, ara
2: jo us coneixo
7: la majoria de tots.
1: Oi, mare.
7: Està calo?
2: Aquí m'estic portant
7: bé. Està calo, està ràpid. Està... Aie, pu, de morena.
0: Lo llepero. Lo llepero.
7: Vinga, va.
0: Estàs confundit.
1: No sé qui és, no sé qui és.
2: Qui més està per aquí?
1: Jo crec que és un...
7: Hola,
1: Què?
7: Jo no picava per les entrades també, jo vull les entradetes també, eh?
1: Però vindràs o no?
7: Home, per supost.
1: Home, però si has de vindre, sí, clar.
7: I el concejal de camins me dona festa el diumenge, jo vindré.
2: No, escolta'm, primer que res voldríem saber el teu nom.
1: Sí.
7: Calo, que tu
2: a mi no em coneixes
7: el que
2: és. Tu ets mag,
6: tu. Però el que volem, és que la gent te conegui. Volem que la gent sàpiga qui ets.
7: Rugue.
0: Jo us he conegut
7: a tots, Nati, Anati,
0: Ayepú, Nacalo. Però tu estàs segur que piques per a les entrades, no?
2: Escolta.
0: Pensa que en este programa no es pot picar per a demanar una cançó.
2: Escolta.
7: No, ja ho sé, dona, ja ho sé.
0: La cançó la demanarem el domingue, Marc.
7: I no podem anar de aquesta època per vindre a jugar, jo també, collons. Jo ho he sentit aquí i dic, vaig a picar. Vinga, va anar a picar, a veure què va estar fent.
1: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Un fort aplaudiment.
2: Tres entrades.
0: Molt bé.
2: Mos hauries...
7: Un programeta de puta mare.
2: Mos hauries donat la teva direcció, que te les enviarem en carta. Que ja m'acorreu.
7: Ja
2: ves
7: si ets un carallot, tranquil. O quan arribaré a la festa, ja m'ho vindré.
6: Ordinari. Ets un ordinari. Ah, correu, és ordinari.
2: I tu ets un vulgar. Tres.
7: Hòstia.
2: Lo tercer.
7: Vale, va.
2: Lo tercer. Marc, sí. Marc, era tercer al trono, el tercer heredero. Han de caure dos mesos, després van anar a estudiar. Vale, no. Ets els grans, ets els grans. Vale.
1: Bueno, t'esperem, eh?
7: I una samarreta d'entrenar a Carol Festa, me la regaleu, no?
1: A veure. Bueno, tenim aquí el gran xamant, tenim aquí el gran xamant del festival, igual... Hi ha camisetes o no? No,
4: no. Estem fent reserva.
1: Sí, també.
0: Les llançaran, Marc, a mi tant concert, a mi tant tarda les llançaran de cada públic.
4: Pensa que per al senyor Rubens tenim... Va,
7: aquí esteu de lo
4: bueno
7: a lo mejor, eh? Esteu los millones de roquetes aquí.
6: Va, Marc, un saludo, tio.
1: Quedem així.
6: T'esperem lo diumenge.
1: Vinga, una abraçadeta.
7: Adéu.
1: Que encara sí que emocionat, eh? Tantes
2: trucades. Aquest estava de tardeu, eh?
1: No ho sé.
0: En definitiva, Jesús, has vist el personal del diumenge, no?
4: Només han passat 26 minuts.
0: Correcte.
4: Jo crec que una entradeta doble més.
0: Mira.
4: Llepero, fot-li.
1: Si este pro... Si este programa durés 3 hores, que surt les regala totes grans, eh? Sort que només teníem poc ratet.
2: 3 entrades o 3 entrades doble?
4: No. Bueno. Perdó.
6: Explica-ho bé. Al final, Tites, això com havíem quedat? Al final és qui truque, doncs té una entrada per ell i la seva parella. Vale. I ja està tot amb qui truque. Vale. Són dues entrades, això de les tres entrades...
1: Qui s'ho ha inventat, això? No això ho va dir en Calu, és allò que... Saps allò, el telèfon que va passar i que ara es va pillant, tot això?
2: Tinc un pantallazo que fica tres, eh? Puc buscar l'historial.
4: Jo crec que una entrada més doble.
2: Vale.
0: A veure, en definitiva. Només per una trucada a la ràdio, parla'n d'altres, sí, els jocs que es donen aquell moment.
1: I aquí estem.
0: Dos entrades, són dos entrades.
1: Què vols més, collons?
0: Ni que fos una.
2: Parlant d'entrades, si algú vol comprar, perquè no ha trucat, on es pot comprar?
3: A tuktuk.cat.
1: Bueno, tornem a entestar abans de la informació. Nati em dia que si ve algú i demana una cançoneta, si li ficarem.
2: Sí, bueno.
1: Nati, claro que li
3: Nati,
1: sempre
3: que sigui remei.
0: Pau, bé.
1: Sempre que sigui remei.
0: Escolta, a mi em diràs el que veus que jo quan vindré a demanar-te la cançoneta et portaré algo de fresquet.
2: Que hi ha un asterisco.
0: Que tot no ha de ser
3: tremendo. Aigua en gas.
2: Hi ha un asterisco. Ha de ser remember.
1: Ha de ser remember perquè és un tardeo remember. Això és una cosa.
6: Perquè què escoltarem?
1: Mira, tipo això.
2: I happiness, no? Happiness.
0: Jesús ha dit que era un especial de remember.
2: DJs que vindran.
1: Ara mos ho explicarà. A veure, Pau, explica'm-nos tu, va. Quina cartelera mos espera lo diumenge? Quina cartelera, a veure.
3: Primer de tot...
1: Ordenada és igual, si no me la dius ordenada,
3: vindrà,
1: no cal.
3: Vindrà Xavi Tites.
1: A mi no calia que fos el primer.
3: Home, sí, eh? Un servidor, també.
1: Molt bé.
3: DJ Piuli.
1: Ep. Aquí hem, aquí hem de fer ja un tamboret, ja.
3: Bueno, però tu pots explicar millor qui és,
1: DJ Piluli. Qui és DJ Piluli? Des de Digital Hits, un dels grans locutors de la ràdio de Digital Hits.
6: A veure, germans, a quina hora comença i en qui comença?
1: Sí,
0: correcte.
1: Per ordre, anem per
0: correcte.
1: Ordre.
0: Hòstia.
1: Això començarà... Va, ja ho dic jo, perquè veig que no s'anima, que Jesús està aquí. Que... Començarà a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda començarà la música... Podem dir ja que serà, va, sí, començarà la DJ Bluemix d'aquí de les nostres terres, ficant una miqueta de musiqueta, jo espero començar a entrar i dic, començarem ja el No Remember i després, pues, no diguéssim l'ordre, perquè encara no s'ha desvelat, és una incògnita l'ordre dels DJs, però mos acompanyaran molts de DJs del terreno, com és Dani Calau,
3: ja
1: el coneixeu, Dani Calau, el senyor Guillermo Argentó des de la discoteca Mítics de l'Aldea. El senyor Pau Mestres, com ja he dit. Pau Mestres. El senyor Pau Mestres.
3: I després Javi Tites.
1: Un servidor.
2: Sabem l'ordre. És l'últim.
1: No, l'ordre l'he dit, el que m'ha aparegut. I després de cap de cartells tindrem dos personetes, un home i una dona, des de Digital Hits, ni més ni menys, DJ Piuli i Leo Garriga.
0: Molt bé.
1: Vale? No. Ojo, eh? DJ Piuli i Leo Garriga. Dos dels locutors més importants de Digital Hits, en exitazo, ara mateix, i a triomfar-lo, esperem.
2: Lo que ve que és un, ja ve que és tipo una tradició o una cosa de... Sempre se sol apostar per l'artista local, eh? L'any passat també van vindre molts artistes locals, així...
1: Això és gràcies a Jesús, això que sempre aposta pel local.
2: És una cosa de mirar, perquè tenim gent molt bona, tenim gent molt bona en este terreny nostre.
0: Espera, que has d'anar a buscar fora.
2: I Antena, és veritat, Antena
0: Cal
2: sempre aposta per el talent local.
0: Home, claro.
2: Ja sigui per a fer un programa
0: lo
2: local.
0: Lo del terreno, sempre.
2: Com és a fer punyetes, ja sigui.
0: Correcte, lo del terreno, calo.
2: Com per a fer un festival, un tardeo.
3: I s'agraïs també, eh?
1: I a banda de tot això, tindrem també, mentrestant, un torneig de pàdel... De pàdel platja. Has sentit mai pàdel platja? Pues vine i veuràs. Vine i veuràs el que serà això.
0: Però no, no. Això com va això? S'ha d'inscriure la gent o com
4: sí,
0: està?
4: Sí, està anunciat a Padel Colors, que són els col·laboradors i que han organitzat este torneig.
0: És a dir, que si algú es vol inscriure ara que no ho sabia, que ho miri a la pàgina del pàdel.
4: A la pàgina del pàdel està... I allí poden, bueno, hi ha links per a poder-se apuntar.
0: Ah, bueno.
4: Padel Platja.
8: Ei, pues ha donat compte la veu profunda sí, sí, sí. que té Jesús. és que genera una serenitat
1: profunda.
8: Jo ja he acabat.
1: Té una veu profunda.
4: Falta una trucadeta més.
8: La tenim, l'estem preparant.
4: Sí o no? Això mou, això mou.
1: Però hauríem de ficar alguna cosa, allí que tinguin una frase, com la tarjeta de l'Hormiguero, que diguin alguna cosa, no?
2: I llavors estem a... que sempre hi ha hagut també, per a...
4: Enguany, la veritat, hi ha una novetat. Tindrem cuina natros, vale? Evidentment, en gent preparada i faran un mitjàs...
0: Però què vol dir això? Bocadillos de brasa, no? Sí. No.
8: Ojo, que estàs parlant en una professional.
0: Explica.
8: Bocadillos
4: com
0: els teus, no. És a dir, a mitja tarda, si m'ho han fotut escobatetes i tenim una miqueta de gana, què podrem mitjar?
4: Bocadillos... patates
3: i callos, no?
1: I molt de ron, eh? I molt de ron.
0: Els callos és un demà,
4: I tindrem una barra específica per a mojitos, que mos faran mojitos, aperols...
0: És a dir, jo si plego les 5 o les 6 no cal que m'apalanque.
2: Sí, són...
0: Bebego la
1: dutxeta
0: i
1: m'hi puja.
0: No he
1: de tocar
0: el sofà.
1: Calus, està de moda, però tu i jo no sabem el que és.
2: M'acabo de dir, hòstia, que bueno.
4: Si m'ho preguntes, jo tampoc. Sé que porta cava, m'apareix.
0: Això que has dit, què has dit?
4: L'aperol.
0: Home, l'aperol sí, eh?
2: L'aperol?
0: Claro. L'aperol és com lo Campari, com lo nostre vermut. Això són begudes? Tenim una trucada en directe. Va, bona.
3: Bona tarda.
1: Qui dona pas?
0: Hola, bona tarda.
9: Hola.
0: Hola.
9: Hola, sóc Jordi.
2: Jordi.
4: Vamos, vamos.
0: Ja vos truques, Jordi, explica-mos, qui ets?
9: Vos truco de Roquetés.
2: Roquetés. Este
0: estàs apropiat, escolta.
1: Que li dona pas a Jesús, que me penso que Jesús...
0: Correcte, vore.
4: Qui és este Jordi?
9: No ho sé. A tu penso que et dec diners i tot.
4: Tu també. Que grande. Jo vull que digui el nom i l'apellit, eh?
1: Sí, sí.
9: No.
4: Com que no?
1: I per a què truca?
4: Muy bien, muy bien.
9: Per les entrades.
4: Jordi?
9: Per les entrades del dissabte.
4: El diumenge. Que grande. Pues que sàpigues que tenen les detalles.
1: Les ha guanyat.
9: Va, molt bé.
2: Si diu l'apellit.
9: Molt bé.
2: Si diu l'apellit.
9: Jordi Prades.
1: L'apellit i quants de diners parlem. És broma.
9: Home, en Jesús milions. Milions.
4: Moltes gràcies, company.
1: T'esperem, eh? T'esperem el diumenge.
2: Espectacular. Moltes gràcies.
9: Les entrades...
4: Jordi, mos fiquem en contacte amb tu. Vale, vinga.
9: Vale, gràcies. Adéu.
1: M'acaben d'enviar un missatge. La gent mos escolta, jo pensava que no mos escoltava ningú, però la gent
3: no,
1: mos escolta.
3: A tu no.
1: Mos han enviat una salutació, eh, Pau? Qui mos l'ha enviat?
3: El senyor Dani Calau, que mos està escoltant.
1: Un dels DJs!
3: Grande, Dani, grande!
1: Un dels DJs que punxarà, que estarà allí en la seva millor musiqueta.
2: Pues a part...
10: És que
2: com sóc humil i m'anava a fer autobombo, dic, no sé si puc fer, però ja que no ho diu
1: vas, doncs ho dius tu.
2: Que estarà Calu molt allí presentant els els artistes. Estarà allí, calo, donant-ho tot.
1: Pec, tens raó.
2: Jo també
1: et faré companyia, també et faré companyia.
6: Tens raó, calo.
2: I va, escopetada.
1: Escopetada aquí, escopetada allà.
0: Escolta'm una cosa, però què passa amb tu? Tu vols cobrar un aguinaldo a Nadal? D'algun puesto guanyi, però vols que et pagui l'aguinaldo?
6: Nati també estarà presentant en tu.
0: No, jo presentant no, però se l'hora que arribaré.
6: És igual, tu tranquil·la.
1: Nati vindrà.
0: T'esperem. Jo en algun moment...
1: Quan començarà el bo, vindrà Nati.
0: Així presentaràs tu els dijous, eh?
2: I gratis, Nati, que ho faig.
6: Val la pena dir...
1: Bueno,
3: sense ànim de lucre.
1: Bueno, això de gratis, quan li vaig oferir que m'ho van dir, sí, Calo, no sé què, Calo em va dir, vale, de veure no me'n farà el
0: tant.
1: De veure no em faltarà, no?
4: Pensa que surt més car...
0: Què va, tres cervesetes, home, no.
1: De quantitats no vam parlar, només me va dir que...
2: S'ha de renegociar. Que me queda allà un bocadillos. Ha d'entrar.
6: Recordeu telèfono, per favor, perquè hem de regalar entrades.
1: Va, sí, recordeu el telèfono, que estem generosos avui. 674-89-7127. 674-89-7127.
6: Queden 24 minuts de programa. Són els vostres 24 minuts per aconseguir l'entrada.
1: ¡Vamos!
3: Sí, senyor.
2: El tardeig de l'Antena Caral.
6: Me sento DJ.
1: Sí, sí, avui està ficant de musiqueta, eh? Sí. Bueno, com la musiqueta que sonarà, el diumenge. I què més mos hem deixat, Jesús? Hi haurà animació especial, ficarem alguna cosa.
4: Jo crec que hi haurà moltes sorpreses durant la nit.
3: Hòstia.
4: I, bueno...
1: Si són sorpreses...
4: No podem.
3: Però tindries ganes de dir-ho, eh?
4: Sí.
3: Te veig en
4: moltes,
3: les ganes.
4: Moltes, però no es pot.
3: Ahí.
2: Espectacular.
3: Les bones coses sempre s'aguarden, diuen.
4: La veritat que... Tenim molta il·lusió ficada. Bueno, jo no puc donar només que les gràcies a Pau, a Tites, bueno, a tot, i més gent que hi ha detrás, però bueno, que com el senyor Jordi, el senyor Marci.
1: Marci, que tal el tenim per aquí?
4: S'està deixant la vida.
1: El que fica els bidets i fa tot això i gravem.
4: I bueno, los del pàdel, pues bueno, també estan col·laborant moltíssim, estan donant molt de bombo. I tota la gent que de veritat que no es veu, que està detrás per a poder fer realitat tot el que passarà el diumenge.
2: Després de l'escenari que vam muntar l'any passat.
0: Vaya que sí.
1: Enguany serà lo mateix o millor, eh?
2: És que no hi ha cap opció millor que dir, hòstia, este diumenge, que demà festiu. M'entens? Que per això sí que som tots espanyols, perquè tot l'octubre... Ens ho demà festiu, me'n vaig aquí dalt, que es fotrà un temps de puta mare, papà, quatre bailoteos, un bocadillet, dos cervesetes, que t'animes, que no sé què... Ja.
6: És important de dir que és una festa familiar, o sigui que tu pots anar amb uns fills molt menors,
1: sí.
6: Sí que és veritat que és per a majors de 16 anys, els menors de 16 anys han de vindre acompanyats en la seva autorització firmada i tot el rotllo, però que és un festival familiar que, claro, estem destinant, no, el festival a una gent més gran, i esta gent més gran, no, que ja tenim 40, 45, tal, que tenim crios, i els que no tenen crios també, evidentment, doncs poden vindre en família, podrem sopar, com preguntava Nati, i es pot escoltar bona música, i la zona en si permet això, permet fotre't el meollo del ball, o pots assentar-te a sopar i petar la xerrada mentre estàs sentint de fondo la bona música.
0: I no surts del poble.
3: I sobretot,
0: que
3: recordeu...
0: Que xinoxano és el que diem, anem a tot arreu.
6: És important, no això que dius.
3: Això mateix, Nati.
6: Això és el que dius, Nati.
0: No cal ni tocar el cotxe, com a
6: jo no sé si ho petarem o no ho petarem, però per lo menos que donar visibilitat a la ràdio municipal, que és el nostre objectiu, i donar oci o l'oportunitat de sortir de festa al poble anant caminant o que te porten
4: i en la família
3: els menors
4: no paguen
3: això mateix,
4: menors de 16 anys,
3: i recordeu que si no tiro l'entrada tuktuk.cat.
1: Compreu-la, que encara esteu a temps, ara que en queden.
6: Estan reduïdes encara?
4: Sí.
0: Bueno, i ara una pregunta.
3: Nati, dispara.
0: Com va l'entrada?
4: En estos moments, hasta el dissabte de matí, 10 euros.
0: Correcte. La pots comprar a taquilla?
4: Sí.
1: I quan valdrà?
4: M'apareix que eren 12 euros.
0: 12 euros?
1: Pues
0: entra algun cubat, algun refresc?
4: No entra res, perquè la veritat és que...
0: S'han de pagar els dijous, que es va molt bé.
4: El cartel és molt elevat.
0: Correcte.
4: I és impossible. Doncs
1: pues que les compren ja, que s'estalvien... Mira, pues si van una parella, s'estalvien 4 euros, no? Dos d'un i dos de l'altre, però s'estalvien 4 euros.
4: Però això no consumir jo.
3: Això mateix.
0: Correcte.
3: Ostres, tu. Però, Xavi, jo t'he de dir una cosa. Me penso que agafaré i vos sorprendré els dos.
1: Quan, ara?
3: No, ara no. El diumenge, el diumenge.
1: Eh, sí, hi ha sorpreses.
3: Hi ha sorpreses que potser vaig posar Urban i jo posaré un minut d'Urban i el resto Remember.
1: Ah, bueno.
3: M'aclimataré jo, si fa falta, també.
4: Home, jo l'he vist punxar Remember i no te desperdici, eh?
3: Jo tinc un flash teu, saps de quan? De cap d'any.
1: Bueno, jo i ell vam coincidir no fa molt, junts a cabina, a la Raval de Cristo, i també vam fotre bona mitja, Pam, pam, pam, pam, de maquineta. De maquineta bona.
6: Jo crec que el Remember és que agrada a tothom, tio.
3: I més el tothom. Hi ha joves que els està agradant més ara.
6: Molt. Sí.
3: Però molts, sí, sí. Els joves que munten ara els agrada bastant.
6: I fa un moment parlàveu del cartell. Jo crec que és superimportant destacar el cartellasso que hem fotut i a nivell paritari. O sigui, hem aconseguit dos DJs dones, on costa molt aconseguir DJs dones. Pues jo crec que m'està molt ben compensat.
2: Molt bé, molt bé.
3: Un aplauso.
2: I per motius personals, la Munu no pot vindre, que també és una artista local, brutal.
1: Havia de vindre, però al final, pues, per motius que ella personals, pues, no pot estar.
2: Vegada,
1: i...
2: Però una vegada més, de la Caro Postany, per l'artista local.
1: Sí, clar.
2: Espectacular.
3: La millor ràdio de totes.
2: Tito, saps què passa ara?
1: Ai, mare.
2: Que ara toca la trucada inesperada.
1: Ara toca ja.
2: Ara toca, Tito. Uepa!
6: Calos!
2: Pues bueno,
1: sí. L'últim dia va estar molt bé, eh?
2: Molt bé.
1: A veure si avui també...
2: Això ho decidís lo bombo, Tito.
1: Ah, sí? Ja bombo? Vale, va.
2: Procedim, per a la gent que si no m'ha pogut escoltar l'últim dia, la trucada inesperada és que jo tinc un bombo ple de números de la meva agenda.
1: Sí.
2: Llavors fem un run, run,
1: una run, mano inocente, surt, que puixaran a ti mateix.
2: Una piloteta.
0: A veure qui li tocarà, provet meu.
2: I aquí surt i li truco.
1: Ja està, eh? Vale. Així mateix, tal com ho diem. A veure, va, anem girant, a fiquem l'efecte de...
6: Això se prepara.
2: Està aquí preparat. Espereu. Ja sabeu que no sé llegir. Oliver.
1: Yep.
2: Oliver Sastre.
4: Hola.
0: Oi,
2: vale. Merda, té dos números. Això és que és important. Vale, pico en este.
1: Sí, el primer que veies, de moment.
2: A veure.
1: Si us truquem a l'altre. A veure.
2: Si tenim sort.
1: A veure. Hola.
6: Calo, has activat el Bluetooth.
1: Sí. Ara sento, ara sento.
2: No, no. Ha d'estar activat el Bluetooth. Sin resposta.
1: Oh! Ah! Tenim plan B o no?
2: A veure, sí.
1: Tenim l'altre número.
2: Tenim
1: l'altre número, de moment.
2: Podem aprovar. Que pot ser... L'última setmana us van contestar els dos, eh?
1: Bueno, a vegades pot passar. No, les coses en directe, eh? Que passen, a veure, no.
2: A veure, podem trobar un altre número en qualsevol moment, Tito?
6: Sí, però jo hagués tingut que sentir algo aquí.
2: Ja, però jo estic connectat.
6: Però a la trucada,
2: sí,
6: li has de dir per on vols que surti, que la trucada.
2: No, jo l'hi dic, jo l'hi dic, jo l'hi dic.
6: A veure, okay. Seguim-ho.
1: Sí, home, que ja ho envia, que cal. Tot el que són tecnologies, yeah, i tot això ho té molt dominat, yeah, home.
2: No ho sentim, no ho sentim.
1: A veure.
0: Com hem canviat.
2: Oh, que llàstima.
1: Bueno, nosaltres continuem. Continuem parlant del diumenge, Continuem parlant del diumenge.
3: Comencem a les 5, no?
1: A les 5 de la tarda.
3: I a quina hora acabem?
1: No
3: hi ha fi, no?
4: No
3: hi ha fi.
4: Bueno, depèn de tu.
1: Depèn del rato que aguantis allí.
3: Mira, espero aguantar més que l'any passat.
1: Bueno, és que si comença a les 5 de la tarda, si ell comença a les 5 de la tarda, anar per allí, igual no sé si arribarà molt...
3: No,
4: bueno,
3: m'has preparat una colxoneta per dormir,
4: això,
3: no?
4: Això també... lo resultat d'un bon dia.
1: Claro.
3: O sigui, Jesús, sí.
4: La veritat que...
3: 3 anys, aquí batallant, pim-pam, pim-pam.
4: És el tercer any i només puc dir que els dos anys anteriors han sigut apoyo 100%, altruistament, que sempre ho he de dir i ho recordo, no m'han dit mai que no a res. Llavors, per la veritat, no puc, no, no tinc més paraules que sol agrair.
1: Agraïment i agraïment. Nosaltres continuem, eh?
3: Continuem. Sí, nosaltres continuem aquí parlant.
1: Ja, continuem parlant, això. Ja està.
3: Nati, què t'esperes del diumenge?
0: Ai, no ho sé. Pensa que en diumenge jo acabo els dinars. Jo puc arribar tranquil·lament.
3: A quina hora acabes?
0: A les 5 o les 6. Jo quan acabo, que se'n va tothom, llimpio i llavors tanco portes i me'n vaig.
3: Jo crec que algun dia tindràs de posar un cartellet. Avui no treballo. Que també tu
0: algun
3: mereixes.
0: Algun dia ho he fet. El problema és que només ho pots fer un dia. No et pots engrescar. Sí. Que llavors te crucifiquen. Te dic, ah, lo diumenge passat, i mira que fiques la pissarra, tres setmanes abans, i passa pel costat, i dic, hòstia, jo no me'n vaig enterar, dic, cabaret, tio, però un diumenge que m'agarro lliure l'any, bueno, és igual que en dilluns
2: bueno,
0: quin festa.
2: Bueno.
0: En dilluns quin festa, Pau.
3: Sí?
0: Lo daremos todo. Tots, lo daremos todo.
3: Això mateix.
2: L'Oliver Sastre m'ha enviat un WhatsApp, no puc.
0: Ai, pobre, deu estar treballant. També té... també té moltes coses al cap, eh?
2: Oliver, o estava clavant el coll de pato, o si no, no té vergüenza per no contestar-me.
0: A aquestes hores, el coll de pato que dius tu va ser el que
2: no. No el subestimes.
1: Bueno, que no passa res.
2: Tornarem a treure un altre paperet.
1: Va, un altre paperet, a veure. Nati, va, digues, a veure què surt aquí.
0: A veure.
2: Jefe.
1: Jefe?
2: El meu jefe.
0: Ah,
1: sí que li hem de parlar les vacacions, a veure si és
0: veritat. Pensa que t'acaba de donar vacances. A veure si per una mala et jugaràs les vacances.
2: Puta, vaya.
0: A veure, porta't bé. No siguis animal i tot això que es diu.
2: Vaig a trucar-li, va.
1: A veure, truquem-li, va.
2: Jou. Seu Isidro.
1: Isidro, és?
2: Isidro.
1: Va, a veure, Isidro.
2: A veure.
0: Sobretot porta't bé que no et jugues.
1: Ara sí. Ara sí que va. Hi ha bon rotllo, no? Ah, sí?
0: Home, bé, que si li pica per telèfon a tu mateix.
2: Bueno.
0: I la moment directe, saps?
2: Hasta ara sí. Hasta ara ja havia...
4: No sé. Demà ja ho veurem.
10: Què passa, xaval?
2: Ui, buenas tardes, jefe!
0: ¡Vamos!
2: Primero
10: que... Noto que no vas.
2: No, escúchame, antes que digas ya nada, que nos podamos arrepentir.
10: Ya vas. Ya vas tocado.
2: No, estoy último. Jefe, estamos en directo a Radio Antena Caro. Estamos
10: libres,
8: tocado y hundido.
2: Estamos en la radio, en directo. Y está escuchando mi mujer.
10: Pues saludos a toda la audiencia.
3: Calu, vaya jefe molón que tenés.
2: Pues nada, que hago una sección que sale una pelotita y tengo que llamar al número que me sale. Me has salido tú, por casualidad. Y digo, pues, pa'lante, ¿eh?
10: Muy bien.
2: Pues te quería preguntar, ¿las vacaciones? ¿Lo has visto?
10: Tú nunca.
2: Yo que tengo contrato de esclavo, es verdad. Vale, jefe, nada.
10: ¿Sabes, que... ¿sabes una cosa? Que es, te va a costar caro el otro día hacerme mover 18.000 kilos.
2: Ah, es verdad. Es que me van dir que ya había un silo 8. I no bastava per treure el registre i van caure 18.000 quilos que vam tindre que palejar. 10.000 los hice yo solo, eh? El resto vosotros. Pues nada, Isidro, nos vemos mañana, va.
1: No li regalés unes entrades a tu
0: casa, eh?
1: No,
0: no, no. Però no diguis domenys, eh?
2: Ellos ni veis central, eh? No esteu preparats.
3: O no vols... Tranquil, que estic jo.
1: O no vols veure el festival allí en tu i això.
2: Me están diciendo que te puedo regalar dos entradas para el Antena Caro Fest el... domingo 11 a las 5 de la tarde.
10: ¿Para qué?
2: Para venir, para poder entrar a la Antena Caro Fest, un tardeo que hacemos el domingo aquí en Roquetes.
10: Uy.
2: Que después dices que no hacemos nada en Tortosa, que está todo muerto.
10: Hombre, tuve que salir corriendo de Tortosa yo, ¿eh?
2: Algo habías hecho. Bueno, vale, Isidro. Pues mañana va, te las envío por WhatsApp, que son así digitales.
1: Ah, te esperem al festival, que xerraràs, va, que xerraràs.
2: Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta luego.
10: Venga, audiencia.
2: Vamos.
1: Va,
2: Espectacular, eh?
1: Ara agarraria el micro i ja... Vinga, va, que subimos, eh, Pau? Hòstia, quines ganes.
0: No, ranques, que demà encara sí, treball.
6: Ganes, a veure, en este tema, com ho faríeu, senyor DJ Tites, com ho faries?
1: Lo que, què vols fer?
0: El que faria, lo mateix que fa sempre. Baixa una miqueta, baixa una miqueta la meva ufa, vinga, vinga!
2: I de cop Calo puja a l'escenari i ja se'n planxa.
6: Disculpeu, però, disculpeu, però a temps, suposo, no? Perquè no ho han fet.
2: Abans que res, i per acabar el tema de la meva secció, veus, Jesús, com és un jefe simpàtic? Vale, ja podem continuar.
4: Vale. A mi em dedicaves cançons.
2: Ja. I després estava enamorat.
4: Tinc les gravacions. Dedico la cançó al meu jefe.
2: I a la jefa de a l'empresa Jesús Garrós i de ton cunyat, hòstia, ton cunyat, lo paleta.
4: Lo Balaguer.
2: Balaguer, que sap que està allí treballant al sol, pobres, dic que sàpiga que jo estic treballant en l'aire condicionat a tope.
1: Jesús fa pinta de ser jefe d'aquells molons que s'emborratxa els treballadors, eh? Tal com ha de ser, així, simpatises, eh? Veus com s'assenyalen? Fa quinteta.
2: Només a partir del dijous.
1: No, claro, claro. A partir del dijous.
8: Pues ai, mare de Déu.
2: No, farà conyes.
4: Com a treballador, jo crec que Calu no es pot dir res més que un 10. Eh?
1: Ah, és treballador.
4: Com a treballador.
1: Lo mateix de treballador que... bueno, sí.
4: Però com a festa, un 12.
1: No ho volia dir.
2: Jo sempre he fet cas amb ella. Qui és bo... per treballar, és bo per a ronda.
4: Sí,
2: m'he fotut un fart de treballar.
4: No puc dir que mai va faltar a treballar.
1: Ha vingut perjudicat, no, però ha vingut, eh?
4: Sempre. Ell ha estat allí, sempre,
1: eh? No. Aguantar lo tipo com ha pogut, però ella...
2: Està buscant ja,
4: Després parlem, Calu.
2: Després parlem.
1: Calu, què? Tenim alguna trucadeta més o ja està
2: tot? Jo crec que ja està...
1: Ja hem regalat prou entrades.
2: Haver trucat al jefe
8: Xavi,
1: ha sigut molt ja,
2: i m'ha persigat que vaig mamat, eh?
8: Jo et vull preguntar-te una cosa.
1: Digues.
8: La tua sessió m'ho sorprendrà o no?
1: Bueno, en Remember poc te puc sorprendre. Bé, però sí que tinc una novetat. Mira, vaig llançar una novetat. Sí que tinc una exclusiva que presentaré. Qui vinga sentirà en exclusiva i per primera vegada lo meu nou tema.
2: Vamos.
1: És un tema Remember fet a l'actualitat, per tant estarà lligadet i el ficarem en exclusiva lo diumenge, així que qui vingui el sentirà per primera vegada.
8: Però me'l passaràs o no?
1: Tu tampoc no l'has sentit encara, sí, que t'ho passaré.
2: Quan lo podrà dir de tothom? Quan? A partir de quin dia?
1: El dia 15 d'octubre surt a la venda, però vosaltres ho sentireu el dia 11.
0: És a dir, llançaràs una primícia, tio!
1: Una primícia, ja l'han tirat una miqueta aquí. Escolta'm
8: una cosa, que estigui Nati, sobretot.
1: Home, Nati, que vindrà tardet, igual.
4: No, a dir que les 5 o les 6.
1: Doncs sí, m'ho esperarem.
0: Feu-vos compte que sempre seran les 6, ara. Ho teniu en clar, que vos demanaré la cançó.
1: Quina em demanaràs?
0: Una és sempre.
1: Quina?
0: La meva intro. Aquesta no falla mai,
2: cari. I que estigués clar que a les 7 del matí estarem fent bocadillos a la brasa.
0: A les 7 del matí, casa, però que tu el dilluns ho treballes o
2: què? Que és festa,
0: eh? Oi, és veritat, escolta.
2: Els autònoms pobres no ho saben.
0: No, cari, que jo el dilluns tinc descans setmanal.
2: Els autònoms.
1: Quan s'acabarà el festival, m'ho anirem a esmorzar al bar,
0: no,
1: a la piscina.
0: No, que has de cac! No, res de res.
1: Vaiga, jo que
0: no,
1: dic que anirem a esmorzar al dinar.
0: No, hi ha bocadillos de llaguanissa que feien falta. No, res. A un altre puesto, anirem, que també vindrem altres.
1: Pues sí, Jesús, presentarem el nou tema en exclusiva i allí per a tothom, eh? Serà una altra sorpresa també, eh? De totes les que mos esperen.
4: Moltes.
8: Aquí una altra, llançant confeti o no?
4: Confeti, a on? Confeti. Són, no són. No, carrosses.
1: No, és locos uiris, que això no és locos uiris.
4: Pau, baixa.
2: Sí,
8: ja baixa.
0: Escolta, que té que veure el confeti en les carrosses.
2: No
0: ho entenc. Hi ha alguna bossa per algun puesto altre del cosuís de festes, Pau. Jo vinc a la teua, sí, xiquet.
8: A ti, mire.
0: Xiquet.
4: Que no es pot desvelar tot.
0: Ah, perquè t'anava a dir, enganxarem algú de l'ajuntament de dir, busca algun home, sent.
8: Una coseta, no passa res.
4: Pensa que mos tenen prohibit totalment el confeti.
1: Hòstia. Això del confeti és una guerra, és una guerra.
8: Maria, veure el regidor i dir-li.
1: A més, que tu imagines...
4: Però m'ha dit que si en tirem una miqueta, limpiarà ell després.
1: Tu saps el que és?
0: És que és això, el problema.
1: Tu saps el que és, lo trucada, tinc trucada.
4: Ep.
0: Sí o no?
4: Vamos.
2: Bona tarda.
1: Diguem.
8: Good night.
2: Hola. Good què? Good què?
4: Hola.
3: Hola, bona és.
1: Esta.
2: Vale, és R2-D2, que l'he investigat. R2.
1: Esta veu.
2: Ha d'estar l'1.
1: Imposa, eh?
2: Ha d'estar l'1.
1: Dius, no sé si preguntar perquè m'absorbirà el micro, saps? Allò...
4: L'última entrada doble, va.
2: L'última entrada doble. Tu i 3-3-PO, eh? R2-D2 i 3-3-PO.
1: Avui estem tenint molts de problemes. Estem tenint molts de problemes. Deu ser els talls de llum que hem tingut estos dies, tants de talls de llum.
3: Mare de Déu.
1: Me cago en la mar, Fexa. Nati, apunta a la secció dels de Fexa.
2: Sempre acaba sent culpa dels electricistes.
0: No m'estires la llengua. No m'estires la llengua.
1: Telita, telita. Pues veus tot això?
0: La factura la pagaràs igual a final de mes, ho saps, no?
4: Sí, no,
0: i que això tens clar, no?
4: Te faran descompte.
0: Sí, sí.
3: Sí, desgràcies, sí, tindran sí. Copeta a l'esquena i diran, ep, que vaig...
1: Ec, pues tirarem confet i tirarem tot el que mos digui.
11: Hola, bona tarda.
0: Hola.
1: Bona tarda.
3: Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Bona tarda. En qui parlem?
11: Hola, bona tarda. Mira, que estaria interessat en aquestes entrades per a la festa esta.
0: Ei, molt bé.
1: En qui parlem? En qui parlem?
2: No ho sé, però
11: tots me coneixeu una mica, tots me coneixeu una mica. Jo tinc moltes ganes de vindre.
1: Home, això és important, les ganes sobretot que no faltiguen. Me sona la veu, sí, l'accent, home. L'accent.
2: És de Lleida, és de Lleida.
11: No,
2: és
11: de Lleida.
2: És de Lleida.
3: És de Lleida. És de Lleida. Albatàrrec.
1: Me sona l'accent de per aquí a algun poble.
2: Sí, home.
11: Sí, sí, d'aquí, soc d'aquí prop. Té una cosa,
1: A veure.
11: Cervesa, que treballa no està permès, ho sabeu o què?
4: Com?
2: Pots repetir, sisplau?
11: Això de beure cervesa mentre se treballa no està permès.
2: Si no cobres, sí.
11: Si se n'entera l'alcalde, vos tancarà tots, eh?
1: No es veu. Aquí no es veu.
11: Però jo fa un rato ho he vist per Instagram, eh?
1: Ah,
0: lo que?
2: No li passes a ma sogra.
1: Era Coca-Cola.
11: Deuen ser Coca-Cola.
1: Era roig, home.
11: Escolta, i esta festa, que és això? Que és lo ball dels jubilats o que és això? Oh, que feu lo domingo?
0: Mare!
1: Jo esta veu, no ho sé. Què diries, que és de Paüls? De Paüls o de Xarta? Ui, per allí, no?
3: Jo penso que és de Tortosa.
11: Però jo puc tindre entrades d'estes per vindre un rato.
2: Tu ara mateix te l'acabes d'emportar dos.
3: Dos o vint?
2: Però és per trucar. Però si en David de tots com tu, puc fer alguna cosa.
11: Però tindré entrades o no tindré entrades?
1: Bueno.
2: Tindràs entrades. Home, tu t'obres les portes a tot arreu.
1: Si contesta la contrasenya, sí. No? Li fiquem a prova.
11: La puntí.
1: Quina és la contrasenya?
11: Calu és l'alcalde de l'Arrabal.
1: Hola! Pues sí, l'ha encertat, vos la contrasenya.
2: Ara ho he entès, tu ets polític, veritat? Te guanyes la vida ja, al món de... De fotre
11: més. La vida no me la guanyo, la salut perde.
6: Bueno, ara sí, diem qui és.
1: Ja l'ha encertat, qui és?
2: Iván García Magís.
1: El senyor alcalde.
2: Un dels meus súbdits com a alcalde de Roda de Cristo. Iván, tio, moltes gràcies, loco.
11: Vos he vist ara bevent Coca-Cola i vos veig bé.
1: Coca-Coletes i aquí passant la tarda.
0: I l'altre que mos pensàvem que era un camionero de Castelló. Va parar.
1: Jo no l'he conegut, eh? Ho ha fet molt bé, que jo no l'he conegut, eh?
4: Ei, Calu, para. Tu com has pogut saber?
2: Jo com he pogut saber, perquè ho
4: porteu a la xarxa.
1: No, tu no ho saps, que tenen una connexió.
11: Tenim una connexió molt gran.
2: Moltes gràcies per tu. Bon andar,
1: Se mos
2: fan les 8.
11: Mos veiem lo dijous o diumenge.
1: Vinga, l'hora s'ha de
2: fer. El millor!
1: Pues bueno, família, és hora de deixar-ho perquè estem en rigorós directe i entre les notícies. Així que moltes gràcies, Jesús, moltes gràcies,
3: Pau. Gràcies. Que són els millors. Visca fer punyetes, home.
2: Visca de la cara.
1: Recordeu, compreu les entrades, moltes entrades.
3: Tuc.cat.
1: Calu, Nati, vos estimo, una abraceta ben forta.
2: Una abraceta a tots.
0: No, és que la pròxima vegada estirem damunt i ha de caol.
1: I família, recordeu... Recordeu, escolteu-mos molt, abraceu-mos molt i sobretot, molt de coneixement.
12: No, el pròxim programa es demana.
13: Notícies en xarxa.
12: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure durant més de 70 anys i del qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la R2 Nord i la R11. Recordeu que han estat amb problemes per les pluges. Per cert, que Protecció Civil ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha assolat part del país des del cap de setmana ha deixat registres de pluja rècord a ciutats com Granollers, 3 morts també i un desaparegut i ha causat danys de consideració a punts al litoral i prelitoral del país. I l'alcalde d'Olot diu que la construcció de la variant en el tram d'Olot hauria de començar, digui-li que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
13: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, i evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs sí que cautelarment això s'atura, jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
12: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena, ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrada a la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.